0: Y esto, que además sé que te gusta, o sea, guiñito aquí a Lara Hermoso, es una canción de Placebo, uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Se llama The Bitter End. También la pongo porque, aunque no es amargo, sí que es un final, porque esta semana es mi última semana antes de irme de vacaciones.
1: Es mi última semana.
0: Y tu última semana en las mañanas. O sea, que es que no doy puntadas sin hilo, queridas. Bueno, esto pertenece al disco Sleeping With Ghosts del 2003, uno de los discos que más he escuchado en toda mi vida.
1: Esto es un temazo. Placebo viene dentro de muy poco a Madrid. Me voy a perder yo el concierto por razones de causa mayor. Pero bueno, no sé a las jóvenes qué le parece Placebo.
2: A ver, Marina.
3: Yo a favor, siempre. Esto además es justo lo que necesito hoy para despertarme.
1: Para espabilarte un
0: a
1: poquito.
0: A su servicio, sí. Marina.
2: Yo no les he conocido porque no les escucho.
0: Pues igual te gustan, dale una oportunidad.
2: Sí, podría escucharles, pero bueno, es verdad que me parece un poco alternativo de más que tal. No sé, vamos a ver.
1: Ostras, tu alternativo.
0: Popular opinion.
1: Alternativo,
0: así soy yo, de Britney Spears a Placebo.
1: Venga, disuélvanse a curar. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional.
4: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. L'ONG Alarm Phone ha alertat les autoritats de la desaparició de 58 migrants que anaven en pastera en direcció a les Illes Balears, procedents d'Algèria. La primera d'elles hauria partit de la ciutat de Tipasa amb 32 persones i l'altra de Bourmedes amb 26 més. Salvament Marítim les està cercant. Recorden que el passat dissabte van arribar a les Illes 4 embarcacions, 177 migrants a bord. És una de les notícies en aquest dilluns, de 7 d'agost, amb Paco Laguna al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassam altres notícies amb Xavi Are. Preocupa la situació dels recursos hídrics.
5: La manca de pluges d'aquest estiu han provocat que municipis com Deià o Ciutadella hagin anunciat restriccions d'aigua i unitats de demanda com Manacor, Felanitx i el Migjorn s'hagin unit a Esplà com a zones d'alerta a l'estratègia del govern per als recursos hídrics.
4: Veïnats de Palma denuncien la reducció de freqüències dels busos de l'MT a l'agost.
5: Els residents veuen com la menor presència d'autobusos els deixa en ocasions sense opcions de poder agafar el bus a temps per als seus desplaçaments habituals. Reclamen que l'Ajuntament planifiqui aquesta reducció de manera consensuada.
4: I bones notícies en els esports.
5: En natació, Hugo González Oliveira és medalla de plata als europeus de natació de París, i en futbol, el Mallorca comença la segona divisió als llocs de play-off d'ascens i il·lusiona la seva afició després de la victòria dissabte per 2-0 contra el Valladolid a Son Moix.
4: Anem a conèixer quina és la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
6: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a Mallorca seguiran eixos valors significativament elevats, especialment a l'interior de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 a Mahó, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna que a Mallorca podrien ocasionar algun ruixat aïllat a la tarda que podria venir acompanyat de tormenta. Pel que fa al vent, fluix variable amb brises costaneres tendint a la tarda a bufar de component sud. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Jordi. Completam la previsió del temps en les temperatures d'ara mateix. Tenim 24 graus a Palma, 25 a Eivissa i Mahó, 27 a Formentera. I també volen saber com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
7: Bon dia. En aquest moment continuem amb un poquet de trànsit lent a l'enllaç de l'autopista d'Inca en la via Cintura en sentit Palma, com també a la M30, el segon cinturó en sentit Palma també, a l'arribada de la rotonda del Codi en Rabassa i a l'enllaç de la via Cintura en la carretera de Valldemossa en sentit Valldemossa. Això és tot per ara. Bon dia.
4: Començant parlant de successos, com comentàvem a la portada, l'ONG Alarm Phone ha alertat les autoritats de la desaparició de 58 migrants que anaven en pastera en direcció a les Illes Balears, procedents d'Algèria.
5: La primera d'elles hauria partit de la ciutat de Tipaza amb 32 persones i l'altra de Bourmed amb 26 més. Salvament Marítim les està cercant. Recordem que el passat dissabte varen arribar a les Illes 4 embarcacions amb 77 persones a bord.
4: D'altra banda, la policia local de Palma ha detingut aquest cap de setmana un home que va amenaçar de de mort i va agredir la seva companya de pis a l'interior de la seva habitació. El detingut, de nacionalitat espanyola i 44 anys, es va endinsar a l'estança de la dona a la força. S'enfronta a delictes d'amenaces, un altre de violació de domicili, un de delicte lleu de danys i un altre lleu de maltractament d'obres sense lesió.
5: La víctima va haver d'utilitzar la força física per a defensar-se de l'agressor i obligar-lo a abandonar l'habitació. Els fets varen ocórrer el 12 d'agost a la barriada de Son Cladera.
4: I controlat un incendi forestal que es va declarar a prop de la carretera de Manacor cap a Sant Llorenç, a la zona de Son Nadal, i que va cremar quasi 5 hectàrees.
5: Al lloc se varen desplegar 2 mitjans aeris, 3 autobombes, 15 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. De moment es desconeixen les causes de l'incendi.
4: 7 i 49 minuts. Tot i l'alerta groga de dissabte a l'interior de Mallorca, les estacions de l'EMT han registrat unes precipitacions molt baixes aquest cap de setmana. L'Agència Estatal de Meteorologia només va comptabilitzar 3,6 litres al metre quadrat a Binissalem, 1,8 a Escorca i 1 litre a Santa Maria del Camí. Enrique Mas, bon dia.
8: Bon dia. Aquestes petites pluges no ajuden a contrarrestar la situació d'alerta hídrica que viuen diverses zones de les Balears. Municipis com Deià o Ciutadella han anunciat restriccions d'aigua i unitats de demanda d'aigua com Manacor i Fenalix i Miel Mitjor s'han unit a Esplà com zones en estat d'alerta a l'estratègia del govern per als recursos hídrics. Celso García, catedràtic de Geografia Física de la UIB, demana a les administracions solucions a llarg termini.
9: Si se posen parxes i continuen, perquè és una situació que ja no és nova, sinó que ja és vella, es continua amb ella des de fa temps, significa que no s'ha gestionat correctament o no s'ha cercat una solució. Per les dues bandes, de què se tracta? De gestionar la demanda, és a dir, el que consumim, reduir-lo, i per l'altra part, si necessites més oferta, pues intentar cercar aquests nous recursos.
8: Recordem, el percentatge de reserves publicat pel govern en el conjunt de les Illes Balears passa del 45% registrat el mes de juny al 39%. Durant el juliol, per Illes, Mallorca passa del 46% al 39%, Menorca es manté en el 34% i Eivissa passa del 47 al 42%. Totes les unitats de demanda han registrat una evolució a la baixa, amb les disminucions més significatives a Manacor, Fenalix i Eivissa.
4: I la Universitat de les Illes Balears justifica la seva desaparició entre les 1.000 millors del món al rànquing de Xangai, argumentant que la llista prioritza indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, els investigadors més citats, o les publicacions Nature i Science, majoritàriament mesurats en valors absoluts.
5: El llistat no avalua, diu la UIB, altres dimensions com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. La UIB insisteix que manté una activitat científica sòlida i que la caiguda es dona en un context de fort creixement de les universitats xineses al rànquing.
4: Nou minuts perquè siguin les 8 del dematí. Parlem ara del fet que diverses associacions de veïnats de Palma denuncien la reducció de freqüències dels busos de l'EMT el mes d'agost. Els principals afectats, diuen, són els residents que viuen a zones turístiques i que veuen com en moltes ocasions les seves opcions de mobilitat es veuen seriament compromeses. Neus Gil, bon dia.
10: Bon dia. La Federació d'Associacions de Veïnats de Palma asseguren que la reducció de freqüències provoca que els vehicles vagin plens a vessar i molta gent queda a les aturades sense poder pujar. Això suma l'alta afluència de trànsit, que especialment a zones turístiques i als mesos d'estiu. Un fet que, lamenta la presidenta de l'associació, Maribel Alcázar, provoca que les poques freqüències que hi circulin amb retard respecte de l'horari fixat.
11: Que autobusos que passen absolutament plens, que no se poden ni aturar, perquè aquesta reducció de freqüències el que du és a un increment de personal que està a les aturades d'autobús per poder agafar el vehicle. Si a més les pantalles no, algunes no funcionen, la gent té aquesta desinformació de no saber quan passarà el següent. En fi, tota aquesta situació, pues, vulguis que no, comença a generar una certa crispació entre la gent.
10: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin en el futur, Alcázar demana a l'Ajuntament que s'assegui amb els veïnats de les zones més afectades per pactar les reduccions dels horaris. Tot això quan el mes de juny el nombre d'usuaris de l'EMT de Palma va caure un 0,3% el mes de juny, registrant un total de 5,86 milions de passatgers. El que va créixer un 11,5% el juny varen ser els usuaris del metro, que va assolir els 190.000 usuaris.
4: I més qüestions. A les Balears només el 30% de les persones joves amb discapacitat estan fent feina o en cerquen, una xifra que s'eleva fins al 36% en el cas de la població que té fins a 34 anys. Això evidencia el repte majúscul que suposa per la societat ara mateix la inclusió laboral d'aquestes persones.
10: Tot i que entre la població cada vegada hi ha més conscienciació pel que fa a la inclusió d'aquestes persones a la societat, sumat a les creixents polítiques d'inserció laboral, a la Fundació ADECO asseguren que les xifres no van en la mateixa direcció. Segons es desprèn de l'informe de joves amb discapacitat de l'Observatori de la Vulnerabilitat i de l'Ocupació elaborat per l'entitat, poc més del 75% dels joves amb discapacitat en edat laboral estaria fora del mercat en aquests moments. El seu director regional és Pep Morell.
12: Ja no només estem parlant del primer accés al mercat laboral, sinó que les possibilitats de desenvolupament a futur també se veuen reduïdes.

0: només en les limitacions, sinó en aquelles competències que poden ajudar a un mercat laboral que recordem, està tensionat aquí a Balears, no? Fa falta mà d'obra i no ens podem permetre el luxe de deixar per cada determinada mà d'obra per qüestions reals i que vinguin marcades per determinats estereotips.
1: Segons l'informe, 86% de les persones amb discapacitat troben molt difícil accedir a una primera ocupació i el 76% creu que trigarà més d'un any en trobar-la.
2: I a Son Sant Joan ha quedat desconvocada la vaga a l'empresa de handling Swissport després que Comissions Obreres aconseguís un acord per posar fi a la vaga convocada al llarg de 4 jornades a l'aeroport.
3: L'organització sindical ha valorat de manera positiva l'acord aconseguit i Carmen Gamboa és portaveu de Comissions Obreres.
4: Para nosotros era muy importante conseguir avances en cuestiones que afectan directamente a la plantilla, garantizar la equiparación salarial con el convenio sectorial, revisar la aplicación del IPC correspondiente al 2026 y solucionar las situaciones que afectan al personal subrogado y a las garantías económicas de su subrogación.
2: 4 minuts i mig perquè siguin les 8. Temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
5: Hugo González d'Oliveira, medalla de plata als europeus de natació de París.
6: ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Empuja un poquito más! ¡Peleándole al gran Uber Cos! ¡Va a ser plata!
5: Era la veu de la nostra companya Julia Luna retransmetent la final dels 200 metres estils en la qual el nadador palmesa se va fer amb el segon lloc.
7: Agridulce, la verdad es que... Cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo, han faltado 2 décimas, pero bueno, es un récord de España por 2 segundos, nunca he nadado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme. No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Competir con Uber, que también he entrenado con él 3 meses, o con León en este caso, no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que muy orgulloso de estar aquí segundo. Agradecido a mis sponsors, a Raúl, que me ha aguantado la temporada pasada y esta temporada, así que nada, muy satisfecho.
5: González Oliveira va aconseguir el 6è millor temps de tota la història de la prova i tanca la seva participació als europeus amb molt bones sensacions i com l'únic nedador masculí espanyol amb medalla a les piscines de París. I el Mallorca comença la segona divisió als jocs de play-offs d'ascens i il·lusiona la seva afició després de la victòria dissabte per 2-0 contra el Valladolid a Somos, Luis García, entrenador.
8: Hay que darle valor porque ganar los partidos cuesta una barbaridad. Bienvenidos a segunda división.
5: Un golaç de Pablo Torre de falta directa va rompre l'embòs que partia el partit fins al minut 61 per la calor i el baix ritme. 10 minuts després, el capità Antonio Raillo va deixar en carrilàs els 3 punts per a l'equip de Luis García gràcies a una bona rematada de cap a la sortida d'un córner. Els 15.650 espectadors que van acudir a Somos per engaudir d'una bona segona part de l'equip de Luis García. Tot i això, amb el mercat obert, l'entrenador va parlar de fer feina per a millorar l'equip.
8: Sempre hi debe, sempre hi ha coses a mejorar y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables.
5: El Mallorca haurà d'esperar una setmana per tornar a jugar. El seu pròxim partit serà dilluns que ve, novament a les 9:30 del vespre. Visitarà el nou Los Cármenes per jugar contra el Granada, que dissabte va empatar a 0 contra l'Oviedo.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I tenim ara 1 minut i mig per repassar el que diuen les portades de la premsa de les Illes, començant, com sempre, amb el diari a Menorca. El Consell avança per declarar bé d'interès cultural la forma menorquina de la llengua i la imatge de portades per l'allò, diu, festes amb molta màgia perquè aquest municipi ha viscut un Sant Llorenç espectacular, diu, entre cavalls i carrosses. Diario d'Eivissa diu que Sant Antoni dona l'esquena a la festa egípcia. L'Ajuntament ha criticat l'ús d'aigua en el llac artificial, assegura que desconeixia que s'anés a muntar aquest tipus d'emplaçament 4 dies abans de la celebració d'aquesta festa. Periódico d'Eivissa. Sant Antoni esclata contra l'empresa de la festa de Sapadrera pel llac artificial i la imatge de portada també és perquè qualifiquen el futur del tir al plat està assegurat amb unes imatges d'una esportista practicant aquest esport. Diari de Mallorca diu la UIB assegura que la seva sortida del rànquing de les 1.000 millors universitats es deu a l'auge que està experimentant la Xina. Imatge de portada per als cossiers de l'Aro que estan celebrant aquestes festes de Sant Roc. I últim

0: Hay que darle valor, porque ganar los partidos cuesta una barbaridad. Bienvenidos a Segunda División.
1: Un golaz de Pablo Torra de falda directa va a romper el embos que patía el Partit fins al minut 60. Per la calor i el baix ritme, de un minut després, el capità Antonio Raillo va deixar encarrilats els tres punts per a l'equip de Luis García gràcies a una bona rematada de cap a la sortida d'un córner. Els 15.550 espectadors que varen acudir a Somos varen gaudir d'una bona segona part de l'equip de Luis García. Tot i això, amb el mercat obert, l'entrenador va parlar de fer feina per a millorar l'equip.
0: Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte, que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables.
1: El primer golejador de la temporada, Pablo Torre, va assenyalar que la paciència dins del partit és clau per aconseguir sumar els 3 punts a segona, i va parlar del paper de favorits del Mallorca a la categoria.
2: Yo, por ejemplo, no la conozco mucho porque hoy ha sido mi primer partido, pero bueno, tenemos gente con mucha experiencia que nos puede transmitir ese mensaje, ¿no?, a nosotros, y bueno, sí, evidentemente somos uno de los favoritos, pero al final tenemos que hablar en el campo y eso es lo que va a marcar la diferencia.
1: El Mallorca haurà d'esperar una setmana per tornar a jugar. El seu pròxim partit serà dilluns que ve, novament a les 9:30 del vespre. Visitarà el nuevo Los Cármenes per jugar contra el Granada, que dissabte va empatar a 0 contra l'Oviedo.
3: I avui a la cultura parlem de jazz.
4: Avui vespre el jazz sonarà en directe amb Edurne Andonegui, acompanyada de Tomeu Bosch a la bateria, Pau Itús al baix i Leo Laguna als teclats. Una aposta ferma pel talent local que començarà a les 10:30 al Palma Jazz Lounge. I continuem parlant de jazz, però a través del cinema. El Festival de Sa Pobla projecta Coln 75, una pel·lícula que recupera la història darrere d'un dels concerts més mítics del jazz, el concert de Colònia de Keith Jarrett. La protagonista és Vera Brandes, una jove promotora musical alemanya de només 18 anys, que va aconseguir fer possible una actuació que semblava condemnada al fracàs. Un piano que no era l'adequat, problemes d'organització i els dubtes del mateix Jarrett no varen impedir que el concert tirés endavant. I el resultat ja història, una improvisació que va transcendir el jazz i es va convertir en tot un símbol de creativitat i connexió entre el músic i el públic. La projecció és avui vespre a les 9:30 al Centre Cultural de Sa Congregació de Sa Pobla, i de Sa Pobla anant fins a Menorca, perquè aquesta nit també hi ha música en directe. Històries de amor. OBK, La Guàrdia i la Vinigaus Band actuen aquest cap vespre a l'Ucalari Menorca Live. OBK torna a Balears com un dels grans referents del pop electrònic en espanyol i un dels grups que varen marcar tota una generació als anys 90. Cançons com Històries d'amor, que sentiu de fons, formen part de la memòria musical de molts i avui es podran rememorar de principi a fi. Una nit de nostàlgia, però també de talent a casa, amb la Vinigaus Band, que posarà el toc més festiu i proper a una cita pensada per gaudir de la música en directe, també en segell local. L'entrada és gratuïta fins a completar aforament.
5: Ràdio 5, tot notícies.
3: Les previsions informatives del dia.
1: Vida a la Terra de Mallorca analitza el desenvolupament de la verema d'enguany. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural fa públic el balanç de la campanya de bons de producte local, i la presidenta del govern, Margalida Provença Brana, audiència al president del Mallorca, Andy Colbert, i al seu CEO, Alfonso Díaz.
3: I acabem amb una bona notícia, perquè el Consell de Menorca avança en la declaració del menorquí. L'article s'ha salat com a bé d'interès cultural immaterial, amb fitxes i informes filològics de l'expedient per encàrrec del conseller Joan Pons Torres. Així arribam a les 9 del matí. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
6: Són les 9, les 8 en Canàries.
7: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Elena Guijarro.
8: Muy buenos días. Empezamos la tercera semana de...

0: terra.
1: Ha arribat un punt que s'ha aturat un poquet de madurar, però bueno, i ha reduït quilos en verema. De moment tenim una bona verema, no ens podem queixar, tenim molta qualitat, poca quantitat, però molta qualitat, per tant, de moment cap problema ni un.
0: La calorada d'aquest estiu també ha afavorit la qualitat del raïm perquè ha evitat l'aparició de fongs i els tractaments fitosanitaris han impedit plagues com la del moscard verd. En successos, vos contam que un nen britànic de 4 anys està hospitalitzat greu a Son Espases després d'ofegar-se a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença minuts abans de les 10. El menor ha estat rescatat pel socorrista i traslladat pels serveis d'emergència a Son Espases. I poc després de les 11, una nina francesa de 2 anys també ha estat rescatada inconscient a la piscina d'un hotel a Calaterida, a Eivissa. Després de ser estabilitzada pel SAMU, ha estat ingressada a l'Hospital de Can Mises o continua també en estat greu. I l'Ajuntament d'Eivissa ha convocat de 7 places d'agent de la policia local, en la qual és la major convocatòria de places d'aquest tipus duit a terme fins ara al consistori. Per poder participar en el procés, les persones aspirants hauran d'acreditar, entre altres requisits, tenir el títol de batxillerat tècnic o equivalent, així com el certificat del nivell B2 de llengua catalana. Qui estigui interessat pot presentar la seva sol·licitud fins al 4 de setembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa. Així arribam a la 1:06. Tornem amb tota l'actualitat a l'abans, a partir de la 1:30. Gràcies, fins ara.

Molt bon dia, és la 1:30. Manacor aplicarà en les pròximes hores restriccions en l'ús de l'aigua als grans consumidors davant la situació d'alerta per sequera en la que es troba. Miquel Oliver.

0: Notícies en aquest dilluns de 7 d'agost amb Víctor Bejarán al control. Amb els titulars, amb Neus Gil. Preocupa la situació de la Posidònia a Eivissa.
1: Les darreres dades de l'Ibanat diuen que els fondejaments il·legals sobre aquesta planta Lapitius de Major s'han duplicat en un any i suposa ja més del 20% del total d'embarcacions controlades, un fet que també preocupa les altres illes. Jaume Estarella...

0: Navarrete, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. El trágico suceso ha tenido lugar a las 10 menos 20 de la mañana en la carretera nacional que conecta los municipios zaragozanos de Valbuente y Malejan, en el kilómetro 66, muy cerca de Borja. Todas iban en el mismo turismo y un quinto ocupante ha resultado herido de gravedad. Ha tenido que ser trasladado de forma urgente a un hospital de la capital aragonesa. Ha habido un tercer turismo implicado en el accidente, pero no ha dejado heridos. La Diputación Provincial de Zaragoza ha tenido que excarcelar a las víctimas y es la Guardia Civil quien investiga ahora las causas de este siniestro que por el momento se desconocen. 38 personas han perdido la vida en las carreteras de Aragón en lo que va de año.
0: Gracias. Una tragedia que ocurre justo después de concluir el fin de semana del 15 de agosto, una de las fechas más complicadas del año por el alto número de desplazamientos. La DGT ha informado de la muerte de 8 personas en 8 accidentes entre el viernes y el domingo. Y la localidad de Isla Cristina, en Huelva, está hoy blindada por las fuerzas de seguridad tras el tiroteo mortal de anoche en el que murieron una madre y su hija embarazada de 8 meses y un menor de 16 años sin parentesco con ambas. El bebé también ha muerto. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre clanes familiares vinculados al narcotráfico. En Isla Cristina está nuestro compañero Guillermo García. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, como decías, un importante despliegue de los cuerpos de seguridad busca a los presuntos autores del tiroteo. Hemos conocido que intentaron quemar en un camping cercano la moto utilizada para huir. Sobre la investigación ha hablado la subdelegada del Gobierno Central en Huelva, María José Rico, ha incidido en la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil.
3: Todo apunta desde estas primeras investigaciones a que pudiera tratarse de un ajuste de cuenta entre distintos clanes. Pero no obstante, no se descarta ningún tipo de hipótesis, están todas las líneas de investigación abiertas.
2: Por su parte, el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, ha confirmado que no ha sobrevivido el bebé de la madre embarazada fallecida. Hay otras 2 víctimas y 2 heridos.
0: Del exterior, el enviado de paz de Estados Unidos y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, está reunido en estos momentos en Jerusalén con Benjamin Netanyahu. Kushner intenta convencer al primer ministro hebreo de que apoye el plan de paz propuesto por la Casa Blanca, motivo por el cual se reunió también ayer con representantes de Hamas en Egipto. Corresponsal en Jerusalén, Santiago Echevarría. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Continúa en marcha en estos momentos esa reunión que va camino de extenderse ya unas 4 horas. Y en efecto es un encuentro en el que Jared Kushner afronta un objetivo complejo: propiciar un volantazo total, un giro de 180 grados en la posición de Israel. Hasta ahora, Benjamín Netanyahu ha estado negándose a firmar el plan de la Junta de Paz para el desarme de Hamas y la retirada del ejército israelí de Gaza. Y el enviado estadounidense pretende que el primer ministro de Israel se adhiera ahora a esa hoja de ruta y la acepte además públicamente. Este domingo, como decías, Kushner se ha reunido en Egipto con el líder de Hamas, con Khalil al-Haya, quien le ha reafirmado personalmente su compromiso con la Junta de Paz, aunque para ello exige también a Tel Aviv que cumpla con su parte. Hace solo unos minutos, el presidente estadounidense Donald Trump acaba de dar por buena esa garantía de Hamas y ha instado a Israel a detener sus bombardeos sobre Gaza, que han continuado a lo largo de este fin de semana.
0: De los mercados, en el fin de la tregua de 60 días que se habían dado Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo que, como saben, no se ha cumplido, hoy las bolsas europeas cotizan mixtas con el IBEX registrando leves caídas. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Movimientos muy contenidos hoy en las bolsas europeas. El IBEX 35 cotiza casi sin cambios, con un retroceso del 0,2% en este momento que le permite por el momento mantener el nivel de los 20.100 puntos. Los inversores se mantienen muy pendientes de Oriente Medio. El petróleo recupera hoy algo de terreno con ese fin del memorándum de 60 días de alto el fuego. El Brent sube un 0,5% hasta los $89 por barril.
6: Y en los deportes, un partido de Liga de Primera División para hoy, para completar la mitad de la primera jornada de Liga. Daniel Ampuero, buenas tardes.
7: Un estreno de la temporada a medias para cumplir con los descansos de los equipos que tienen jugadores mundialistas. Esta noche a las 9, el regreso del Deportivo de A Coruña a Primera, 8 años después, reciben en Riazor al Elche. Hasta ahora, en 4 partidos, 17 goles y el debut de un jugador, Mar Santos, del Levante, con 15 años y 288 días, el tercer jugador más joven en debutar en primera. Y un pichichi, Roberto Fernández, del Español, se sitúa al frente de la tabla de goleadores con 2 dianas ante el Levante. Los favoritos, Real Madrid y Barcelona, van a aplazar la primera jornada, debutarán el fin de semana de la segunda fecha. El Barça podría alinear ya a Rodri, el gran fichaje del verano, incluso pasado mañana en el trofeo Jan Gamper. El Real Madrid jugó ayer un amistoso ante el Schalke 0-4 y ganó por 3-0 con tanto ya de Mbappé. Y además, hoy recibimos al equipo de atletismo que llega del europeo de Birmingham con 8 medallas, 2 oros, 2 platas y 4 bronces. Al equipo de natación que llega del europeo de París con la plata de Hugo González y el bronce de Laura Cabanes. Y al equipo de rítmica que llega del mundial de Frankfurt con 1 oro, 1 plata y el billete para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
6: Gracias, Dani. Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
8: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
9: Molt bon dia, són les 2:30. Manacor aplicarà en les pròximes hores restriccions en l'ús de l'aigua en els grans consumidors davant la situació d'alerta per sequera en la que es troba el municipi. És una de les notícies del dia en aquest dilluns de 7 d'agost amb Júlia Blasco al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. Preocupa la situació de la Posidònia a l'illa d'Eivissa.
10: Les darreres dades de l'Ibanat diuen que els fondejaments il·legals sobre aquesta planta, la Pitiusa Major, s'han duplicat en un any i suposa ja més del 20% del total d'embarcacions controlades.
9: 27 migrants d'origen subsaharià han arribat a la zona d'Escaló, a Formentera, i han estat interceptats en línia de costa.
10: L'incident es produeix hores després que l'ONG hagi alertat de la desaparició de 58 migrants procedents d'Algèria.
9: I en els esports?
10: El nadador Hugo González de Oliveira, medalla de plata als europeus de París als 200 metres estils. I en futbol, el Mallorca se situa en llocs de play-off d'ascens al seu retorn a segona gràcies a la victòria per 2-0 contra el Valladolid.
9: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a Balears continuen eixos valors significativament elevats, especialment a l'interior de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Palma, 33 a Mahó i Eivissa, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat en general, amb intervals de núvols alts i alguns núvols d'evolució a l'interior de l'illa de Mallorca. No es descarten a la tarda algun ruixat aïllat. Pel que fa al vent, d'avui predomini de la component est amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis podrien baixar lleugerament les màximes. Pel que fa a les mínimes, no baixaran dels 25 graus a la nit a Formentera, 24 a Palma i Eivissa, 22 a Mahó. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides. Això sí, a partir del dijous s'espera una baixada general de les temperatures. Demà, cel poc ennuvolat. A Menorca, el vent bufarà fluix a moderat del nord, girant cap a la nit al sud, i a la resta, fluix de component est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
9: L'Ajuntament de Manacor aplicarà restriccions imminents als grans consumidors per la situació d'alerta que pateix el municipi per l'elevat consum d'aigua. El consistori anunciarà les pròximes hores les mesures per fer front a aquesta situació. Una d'elles seran les tarifes progressives en funció de la quantitat d'aigua que es consumeixi. Aquesta acció vol identificar els grans consumidors que siguin abusius. Entre les pràctiques que precisament consideren abusives es troba la de regar la gespa i omplir piscines, entre d'altres. Fan saber que primer s'avisarà i després es faran visites policials si fa falta. Miquel Oliver Gomiles, al Batle de Manacor.
12: El que farem és directament aplicar aquestes tarifes progressives, que és l'única intenció que tenen és, a primer de tot, identificar en els grans consumidors abusius, que per una situació no justificada estiguin consumint part damunt de les seves possibilitats, i si mos han de centrar i hem de posar exemples, estem xerrant de ratllar gespa, també d'omplir piscines i també d'ús o mal ús que se'n pugui fer desbé. No? Per tant, són aquests que hauran d'aplicar-hi les mesures, les condicions més cruels que hi pugui haver.
9: Algunes de les zones més afectades per la sequera són, a més de Manacor, Felanitx i part de la costa de Sant Llorenç. Els municipis encara no estan obligats a prendre mesures i, per fer-ho, la situació de sequera s'ha d'allargar durant 2 mesos. De fet, hores d'ara, precisament, Felanitx no contempla restriccions. Catalina Sola és la seva batlessa.
13: Els nivells dels pous no mos han de ballar, per tant, mantenem el nivell del pou de l'aigua, però sí que és cert que amb la sequera que duim, i amb els 3 minuts sense ploure, tindrà un problema. Hauran de prendre un qualque dia mesures restrictives si això segueix així i tenim uns estius amb aquesta sequedat.
9: Les Balears han tancat juliol amb les reserves hídriques al 39%, una situació delicada però controlada, segons el govern. Joan Calafat és el seu director general de Recursos Hídrics.
14: Entrats a la zona de la Ràpita, a la zona de Santanyí, que és un dels llocs que estan més ara mateix compromesos, passa per intrusió salina, perquè aquests municipis, clar, com que tenen intrusió salina, sembla que tenen un recurs, però realment no és tal, perquè el que veiem és que se compensa en l'entrada d'aigua de la mà i el que tenim és una baixada de la qualitat, i mantenir dins els paràmetres de qualitat pues, costa moltíssim.
9: Mentre municipis com Manacor i Felanitx confien connectar-se a la xarxa en alta, l'executiu preveu implementar petites desaladores a punts crítics de l'illa. I a Eivissa, els socialistes critiquen precisament l'ús de l'aigua per la creació d'un llac artificial en la festa egípcia celebrada recentment a Sant Antoni aquest cap de setmana, fets que denunciaran a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Conselleria de Medi Ambient, Clàudia Marí.
15: Continua a Eivissa la polèmica per la festa egípcia celebrada a Can Cos, en la que es va crear un llac artificial en un context de prealerta per sequera. Segons estimacions inicials, aquest llac hauria estat omplert amb prop de 170 tones d'aigua, mentre que l'empresa organitzadora rebaixa la xifra a 60. Per la seva part, els socialistes critiquen el que consideren un malbaratament de l'aigua i que l'Ajuntament de Sant Antoni encara no hagi fet públic l'expedient de la festa. Anuncien també que denunciaran la festa a la Direcció General de Recursos Hídrics, a la Conselleria del Medi Ambient. Parla Pilar Costa, diputada socialista al Parlament.
16: El Partit Popular, en Marco Serra, en Vicent Marí, en Amarga Proens, els consellers de Govern de l'EA, no poden girar la cara com si aquí no hagués passat res. Perquè el Partit Popular sempre ha jugat a lo mateix, a ser impunitat, ara passarà l'estiu i ja arribarà l'estiu que ve i hi tornarem a ser. Creiem que els veïns d'Eivissa, de Sant Antoni, no es mereixen aquesta manca de gestió.
15: Des del consistori defensen que no tenien coneixement previ de la creació d'un llac artificial i rebutgen aquest ús de l'aigua com a ornament.
17: Que era per caràcter benèfic i llavors el que sí que ens ha preocupat i que nosaltres també condemnem i no estem d'acord és que s'hagi fet servir aquesta aigua. En la memòria descriptiva, quan sol·licitaven l'activitat, en cap moment es parla de que es farà servir aigua per fer un llac i l'única aigua que es menciona en la memòria descriptiva és d'aigua de fons per veure els usuaris d'allí, però res més.
15: Cal recordar que el municipi de Sant Antoni, on es va celebrar la festa, està prohibit omplir piscines en situacions de prealerta de sequera com l'actual.
9: Gràcies, Clàudia. Sentíem Marcos Serra, el batle de Sant Antoni. I preocupa la situació de la Posidònia també a Eivissa. Les darreres dades de l'Ivanat diuen que els fondejaments il·legals sobre aquesta planta de la Pitiusa Major s'han duplicat en un any, i això suposa ja més del 20% del total d'embarcacions controlades, un fet que també preocupa les altres illes.
10: De fet, algunes organitzacions ecologistes denuncien que el passat 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, la gran concentració d'embarcacions sense control va fer en un dia el mal equivalent a tot un any de fondejos. Jaume Estarelles, biòleg del Consell d'Eivissa.
18: Però són dades preocupants perquè evidentment un mal fondeig equival igual a 10 metres quadrats de Posidònia malmesa. Si això li sumem a un, no sé, a 1.000 i pico fondejos il·legals durant un vento, un mes, doncs vaig multiplicar la superfície de Posidònia afectada. Entonces, evidentment, sí que se té que reflectir en que cada vegada la Posidònia estigui pitjor.
10: Aquesta presència massiva d'embarcacions durant l'eclipsi també es va repetir a la zona d'Estoro, a Calvià. El govern diu que l'enclau té profunditats d'entre 20 i 49 metres, per la qual cosa moltes d'elles no tenen una longitud de cadena suficient per fondejar. Tot i això, l'associació SOS Can Vairet demana al govern recuperar el projecte de tramitació del Parc Natural de Ponent a Calvià per evitar imatges com aquesta. Carme Francesc, coordinadora de l'associació.
19: El que també demanem al govern, que sabem que té mesures de control, si hi va haver sancions, si hi va haver infraccions, quines mesures de control va dur a terme, perquè SOS Posidònia de Menorca sí que ha constatat que aquest dia de l'eclipsi sí que hi va haver un dany que bàsicament és com el dany que se faria en un any.
10: Des del govern, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha recordat que durant el dia de l'eclipsi el Servei de Vigilància de la Posidònia va reforçar el dispositiu. Així, va revisar 958 embarcacions a les Balears i va desplaçar a 41 precisament per fondejar damunt Posidònia, però no va haver cap fet especialment destacable.
20: Nosaltres no tenim destacat cap mal més enllà d'aquests moviments que se fan. Nosaltres anem allà, quan detectem una barca que està fondejant molt bona, se l'informa i se mou. Nosaltres no tenim cap incidència en aquests moments a destacar.
8: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. 2:09. 27 migrants d'origen subsaharià han arribat a la zona d'Escaló a Formentera un quart d'hora abans de la 1 de la matinada. Han estat interceptats en línia de costa, un incident que es produeix hores després que l'ONG Alarm Font ha alertat de la desaparició de 58 migrants que anaven en pastera en direcció a les Balears, procedents d'Algèria.
10: La primera d'elles hauria partit de la ciutat de Tipasa amb 32 persones i l'altra de Bourmedes amb 26 més. Salvament Marítim assegura que no ha rebut cap cap alerta relacionada amb aquestes desaparicions denunciades i, per tant, no ha iniciat la recerca d'aquestes persones. Que sí que les està cercant, qui sí que les està cercant és un avió de Frontex. Ho explica el cap de salvament marítim en funcions a les Balears, Joan Manuel Ribas.
1: Sempre mos avisen altres abans que la premsa, de totes maneres, quan ja són dies de molt bona mà i poden haver sortit barges, nosaltres continuem en alerta i continuem fent les nostres tasques habituals de vigilància i en qualsevol cas, si hi ha una alarma, se l'atendrà, com sempre.
9: Obrim ara la plana de successos.
10: Un nen britànic de 4 anys està hospitalitzat greu a Son Espases després d'ofegar-se a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença minuts abans de les 10 del matí. El menor ha estat rescatat pel socorrista i ha estat traslladat pels serveis d'emergència a Son Espases.
9: I poc després de les 11, una nina francesa de 2 anys també ha estat rescatada inconscient i en estat greu a la piscina d'un hotel a Calaterida, Eivissa. Després de ser estabilitzada pel SAMU, ha estat ingressada a l'Hospital de Camises, on hores d'ara roman en observació, ja que té un bon pronòstic, està evolucionant favorablement.
10: I l'incendi d'un camió al quilòmetre 12 de l'autopista en direcció a Andratx ha provocat greus retencions des de les 10 i quart del matí. Els embossos s'han estès fins al túnel de Gènova de la MA20.
9: I acabem el bloc de successos. Contem-vos que la policia local de Palma ha detingut al barri de Pere Garau un home de 37 anys per haver agredit amb una fusta un conegut i haver-lo amenaçat també de mort després que aquest s'hagués negat a donar-li d'obvés. Els fets varen ocórrer la nit del passat dijous. I parlem ara de qüestions més alegres perquè 36 infants saragüís gaudeixen aquest estiu les Balears gràcies al programa Vacances en Pau. 28 d'ells a Mallorca, acollits per famílies que durant els mesos de juliol i agost els ofereixen una alternativa a les dures condicions dels campaments de refugiats de Tinduf. Avui, una desena d'aquests infants ha anat d'excursió a Marineland.
10: Aquest era el so fa unes hores quan els infants han vist els dofins per primera vegada. I les nines tenien el seu desig ben clar.
21: Lo que me da pena lo que no podemos tocar.
22: Que yo quiero tocar dolfines. Yo quiero tocar en la boca.
10: Durant aquestes setmanes, a més de gaudir de l'estiu i de la convivència amb les seves famílies d'acollida, els infants han passat revisions mèdiques i, si ha estat necessari, han rebut tractaments que no podrien tenir als campaments. Tot i això, són setmanes per jugar, descobrir i viure experiències que ja no tenen a l'abast.
23: Muy bien, Mallorca, le gusta también, vamos a la playa, a la piscina, al barcos. Hoy vendrá Marina Light. Mirar con amigos saharauis, mirar aquí delfines, tortugas.
24: Súper bien. Estar con mi familia y la piscina y la playa también, Kamandú.
25: Día playa, día piscina.
26: Muy bien, pero mucho mosquito.
10: Per a les famílies d'acollida, aquests 2 mesos també són una experiència molt enriquidora. Es creen vincles que van molt més enllà de l'estiu.
27: Nosaltres tenim una nina. Ja és el tercer any que ve a casa nostra. I un guany està revolucionada. S'ho passa, és l'any que s'ho passa millor de tot.
28: Li agrada molt anar a la piscina, li agrada més la piscina que la playa i mos tornem un dia una cosa, un dia l'altra. El que passa que aquest estiu és un poc especial perquè és el seu darrer any. Estem així, com qui diu, quan mos tornarem a veure.
10: I és precisament aquesta experiència compartida un dels grans valors del programa. Catalina Rosselló és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears.
29: Esperam que any darrere any ja puguem aconseguir més famílies i que molt més infants puguin sortir dels campaments.
10: Aquestes vacances en Pau ja enfilen la recta final. Queden poques setmanes perquè els infants tornin als campaments de Tinduf i s'enduran amb ells els records d'aquest estiu i, sobretot, els vincles creats amb les seves famílies d'acollida.
9: I canviant de tema, els cellers de Vida a la Terra Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milió de quilograms de raïm. Les previsions apunten a una verema semblant a la de l'any passat quant a producció, però amb una qualitat excepcional, perquè entre una setmana i 10 dies és el temps que han avançat la verema els cellers de l'IGP Vida a la Terra de Mallorca que per mort precisament de les elevades temperatures. Josep Vidal, soci de Bodegues Vidal Serra.
30: Ha arribat un punt que s'ha aturat un poquet de madurar, però bueno, i ha reduït quilos en verema. De moment tenim una bona verema, no ens podem queixar, tenim molta qualitat, poca quantitat, però molta qualitat, per tant, de moment cap problema ni una.
9: I la segona campanya de bons de producte local del govern ha generat prop d'1,8 milions d'euros en vendes per al sector primari. És més d'un milió per sobre de la primera edició de l'any passat. En total s'han bescanviat 83.500 bons dels més de 90.000 disponibles. Xavi Ara, bon dia.
0: Bon dia. Els negocis que més bons han bescanviat han estat els dedicats al vi i a la fruita i la verdura, que sumen entre els dos sectors més del 60% de les operacions, seguits dels establiments de carn i embotits. Pel que fa al tipus de comerç, les principals operacions de bescanvi s'han donat a explotacions agràries i a cooperatives. A la Conselleria d'Agricultura destaquen que el bon resultat de la campanya ha permès als establiments adherits mantenir la clientela i fidelitzar-ne de nova. Són el conseller Joan Simonet i el portaveu de la Cambra de Comerç, a Carles Bibiloni.
2: Mos compten molts d'establiments, molt de pagesos, que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
3: I de qualque manera també el missatge és poder dir a la gent que compra i consumir producte local és apostar també pels productors, per les empreses, pels comerços i contribueix a mantenir l'activitat econòmica de les illes.
0: La campanya, desenvolupada en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Mallorca, ha comptat amb un pressupost d'un milió d'euros. En total, poc més de 13.500 persones han emprat els bons, que han consistit en un descompte de 10 euros per cada 20 de compra. Per illes, Mallorca és a la qual s'han bescanviat més bons, a prop de 72.000, seguida d'Eivissa, amb més de 6.300, Menorca, amb gairebé 5.000, i Formentera, amb 334.
9: I en els esports, el mallorquí Hugo González de Oliveira ha aconseguit la medalla de plata a la final dels 200 metres estils dels Campionats d'Europa de Natació. Ho ha fet amb el sisè millor temps de tota la història de la prova i ha estat, a més, l'únic nedador masculí espanyol amb medalla a les piscines de París.
4: Agridulce, la verdad es que cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo. Han faltado dos décimas, pero bueno, es un récord de España por dos segundos. Nunca he nadado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme. No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Competir con Uber, que también he entrado con él tres meses, o que Oleón en este caso no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena.
9: En futbol, el Mallorca ha retornat amb bon peu a la segona divisió, situa en jocs de play-off descens després de guanyar dissabte 2-0 al Valladolid a Son Moix, amb gols de Pablo Torre i Antonio Raillo. Una victòria que no canvia res en la planificació esportiva, amb el mercat d'estiu encara obert. Són paraules d'Alfonso Díaz, conseller delegat del Mallorca.
5: Pero la parte deportiva sigue trabajando, yo creo que ya también Pablo lo habló, pero no cambia nada una victoria. Esto es muy largo, quedan muchísimas jornadas hasta el 6 de junio, el fin de semana 6 de junio, con lo cual el plan sigue igual.
9: Declaracions d'Alfonso Díaz després de ser rebut amb Andy Colberg en audiència per la presidenta del govern, Marga Proens. Díaz ha anunciat que hi haurà un segon equip femení del Mallorca en aquesta temporada. En vela, la mallorquina Marta Cardona i el català Jordi Xammar han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de 470 a Enoshima, al Japó. I en tennis, Jaume Munà ha estat seleccionat per l'equip espanyol de la Davis per a l'eliminatòria que jugarà contra Xile 19 i 20 de setembre a Santiago. I avui a la cultura parlam de jazz.
10: Avui vespre el jazz sonarà en directe amb Edurne Andonegui, acompanyada de Tomeu Bosch a la bateria, Pau Itus al baix i Leo Laguna als teclats. Una aposta ferma pel talent jove local que començarà a les 10:30 al Jazz Lounge de Palma. I continuem amb jazz, però a través del cinema. El Festival de Sa Pobla projecta Colm 75, la pel·lícula que recupera la història darrere d'un dels concerts més mítics del jazz, el concert de Colònia de Keith Jarrett. La protagonista és Vera Brandes, una jove promotora musical alemanya de només 18 anys que va aconseguir fer possible una actuació que semblava condemnada al fracàs. Un piano que no era l'adequat, problemes d'organització i els dubtes del mateix Jarrett no van impedir que el concert tirés endavant. I el resultat ja és història, una improvisació que va transcendir el jazz i es va convertir en tot un símbol de creativitat i connexió entre músic i públic. La projecció és avui vespre a les 9:30 al Centre Cultural Sa Congregació de Sa Pobla. I de Sa Pobla anem fins a Menorca perquè aquesta nit també hi ha música en directe. Històries de amor. OBK, La Guàrdia i la Vinigaus Band actuen aquest cap vespre a Localari Menorca Live. L'OBK torna a Balears com un dels grans referents del pop electrònic en espanyol i un dels grups que varen marcar tota una generació als anys 90. Cançons amb històries d'amor que sentiu de fons formen part de la memòria musical de molts i avui es podran rememorar de principi a la fi.
9: I amb la música d'OBK arribem a les 2:30. Recordin que la informació de les Illes torna demà a partir de les 7:25 del matí. Gràcies i fins demà.